0: Bon dia, són les 9. I en aquest punt horari el nostre primer titular és per al trànsit. Endavant, equip viari.
1: Aquesta hora cues de la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, d'entrada a França, la ronda litoral entre Vila Olímpica i Montjuïc, direcció Llobregat per un accident, i la ronda a dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat per obres.
0: La calor torna a marcar un rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central, una calor que s'espera que doni treva aquests propers dies. L'empresa pública L'Energètica comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. El govern espanyol ja té a punt espais temporals a Ceuta per acollir avui mateix 1.800 migrants que dormen al carrer. El PP ha endurit el to contra l'executiu i Alberto Núñez Feijóo defensa l'expulsió immediata de tots els migrants que són a Ceuta, menors inclosos. Una vacuna contra el melanoma supera amb èxit els assajos clínics, segons les mateixes farmacèutiques que la fabriquen. Les companyies Moderna i Merck asseguren que la vacuna ajuda a controlar aquest tipus de càncer de pell, a retardar les metàstasis que provoca i a reduir el risc de recaiguda. El primer testimoni ha declarat en el judici històric contra Meta, responsabilitzat directament Mark Zuckerberg, el conseller delegat, de no garantir la seguretat dels menors. Una trentena d'estats nord-americans acusen la companyia de Facebook i Instagram de fomentar l'addicció entre els adolescents i de recopilar dades de menors de 13 anys de manera il·legal. Almenys 12 persones han mort i una trentena han quedat ferides aquesta matinada a Kiev durant un bombardeig rus, segons les autoritats locals. En un context de bombardejos entre els dos països, Rússia i Ucraïna intercanvien un centenar de presoners de guerra. L'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat. Per primer cop ha atorgat el premi a millor documental internacional. Aquest festival, la marca Barcelona, s'estén així a les comarques gironines.
2: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
3: Victòria del Barça al Gamper per 2-1 contra l'Al-Ahli egipci. Els blaugranes van presentar la plantilla amb Rodri com un dels més ovacionats. El director esportiu Deco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. A la Lliga, victòria de l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga 2-0 en partit de la primera jornada. Avui comença a jugar-se la segona amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina juga a les 2 contra Nova Zelanda i l'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda.
0: I el temps, nuvolositat abundant a gran part de Catalunya i ruixats al litoral, que a la tarda poden ser tempestes fortes que arribaran també al Pirineu i l'interior del país. La temperatura anirà clarament a la baixa i farà menys calor.
2: 3CAT Info.
4: Ràdio Pumat, Badalona.

0: Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre i la Catalunya Central. Una calor que s'espera que doni treva aquests propers dies. L'empresa pública, l'Energètica, comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i drons. El president Volodymyr Zelensky ha denunciat la manca de munició per aturar-los. Passen a disposició judicial 5 dels detinguts a Lleida arran dels incidents dels últims dies entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los col·laboració i animar-los a denunciar si són víctimes de delictes. Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort, al Solsonès, denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix i també lamenten que han desaparegut serveis com la pediatria o el que presten les llevadores. Els cellers i les cooperatives de la DO Conca de Bàrbara comencen la verema amb unes previsions molt semblants a les de l'any passat, de prop d'un 1,5 milió de quilos de raïm. La collita s'ha avançat un parell de setmanes per les altes temperatures i ara els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita. I l'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí al Baix Empordà, acaba la tercera edició ben consolidat. Per primera vegada ha otorgat el premi a millor documental internacional. Aquest festival, amb marca Barcelona, s'estén d'aquesta manera a les comarques gironines.
1: Esports.
0: Montse Reia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça guanya Gamp per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Els blaugranes van presentar la plantilla amb Rodri com un dels més ovacionats. El director esportiu d'Eco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. A la Lliga, victòria de l'Atlètic de Madrid contra el Màlaga per 2-0, un partit de la primera jornada. Avui comença a jugar-se la segona jornada amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. I en el Mundial d'Hockey Herba, la selecció espanyola femenina juga a les dues contra Nova Zelanda i l'equip masculí s'enfrontarà a Irlanda a les 5 de la tarda.
0: El temps, cel molt ennuvolat, ruixats i alguna tronada a la tarda, plouran molts indrets del país amb aiguats que localment podran ser forts. Les temperatures aniran a la baixa, però farà força xafegó.
3: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 11. Ara mateix us informa des de 3 Catim Fosc, Carcallau. La policia desallotja més de 3.500 migrants acampats a la platja de Ceuta des de l'entrada massiva de finals de juliol. Els agents els traslladen cap a espais temporals d'acollida que avui ha posat en marxa el govern espanyol i que tenen capacitat per 1.800 persones. La calor torna a marcar un rècord a Catalunya. Aquest estiu hi ha hagut 20 dies en què s'ha arribat als 40 graus en algun punt del país, una xifra inèdita. Ahir els termòmetres van tocar sostre a les comarques de Ponent, Terres de l'Ebre i a la Catalunya Central. En aquest context, l'empresa pública, l'Energètica, comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. Passen a disposició judicial 5 dels detinguts a Lleida arran dels incidents dels últims dies entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa hindú. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los col·laboració i animar-los a denunciar si són víctimes de delictes. Els cellers i les cooperatives de la DEO Conca de Barberà comencen la barema amb unes previsions força semblants a les de l'any passat, de prop d'un 1,5 milió de quilos de raïm. La collita s'ha avançat un parell de setmanes per les altes temperatures. Ara els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i drons. El president Zelensky ha denunciat la manca de munició per aturar-los. Prudència entre la comunitat científica per l'anunci d'una vacuna contra el melanoma. Hi ha consens sobre la importància d'aquest avenç científic, però remarquen que les farmacèutiques encara no han concretat els resultats ni el cost. Les companyies responsables, Moderna i Merck, asseguren que la vacuna ajuda a controlar el melanoma, a retardar les metàstasis i les recaigudes. L'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí, acaba la tercera edició ben consolidat. Per primer cop ha atorgat el Premi a Millor Documental Internacional. Aquest festival, en marca Barcelona, s'estén així a les comarques gironines.
1: 3CAT Info.
0: Esports.
2: El Barça està a punt per debutar a la Lliga després de guanyar el Gamper per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Diumenge jugarà al camp de l'Elche. El director esportiu d'Eco admet a TV3 que hi haurà moviments per incorporar un davanter centre. Avui comença a jugar-se la segona jornada de Lliga de la primera divisió de futbol amb el Rayo Alavés a les 9 del vespre. Triomf de l'Atlètic de Madrid ahir contra el Màlaga per 2-0. I avui comença a jugar-se la Supercopa Catalunya d'handbol amb el partit Sant Joan d'Espí, Granollers, semifinals masculines, a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat.
0: Pel que fa al temps, tenim cel molt ennuvolat, ruixats i alguna tronada. A la tarda plourà en molts indrets del país, amb aiguats que localment podran ser forts. Les temperatures aniran a la baixa, però farà força xafogó.
1: 3CAT Info.

Bon dia, m'agradaria sentir una cançó de Nil Moliner. Si té algun català, bé, i si no, en castellà, em dona una mica igual, però sí m'agradaria sentir-lo. Una abraçada a tothom, adeu, petons.

0: En punt les 12 del migdia. La policia desallotja més de 3.500 migrants acampats a la platja de Ceuta des de l'entrada massiva de finals del mes de juliol. Els agents els traslladen cap a espais temporals d'acollida que avui ha posat en marxa el govern espanyol i que tenen capacitat per a 1.800 persones. L'empresa pública, l'Energètica, comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panells solars. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. Prudència entre la comunitat científica per l'anunci d'una vacuna contra el melanoma. Hi ha consens sobre la importància d'aquest avenç científic, però remarquen que les farmacèutiques encara no han concretat els resultats ni el cost. Les companyies responsables, Moderna i Merck, asseguren que la vacuna ajuda a controlar el melanoma, retardar les metàstasis i les recaigudes. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i drons. El president Volodymyr Zelensky ha denunciat la manca de munició per aturar-los. Les quatre comarques de les Terres de l'Ebre freguen els 190.000 habitants després que l'any passat van marcar un nou rècord en el creixement demogràfic gràcies sobretot a l'arribada de persones migrants. Les dades de la Universitat Rovira i Virgili també indiquen millores en les xifres d'atur i la desigualtat entre la costa i l'interior. Els cellers i les cooperatives de la Deo Conca de Barberà comencen la verema amb unes previsions molt semblants a les de l'any passat, de prop d'un milió i mig de quilos de raïm. La collita s'ha avançat un parell de setmanes per les altes temperatures i ara els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita. Els veïns i els ajuntaments de la Vall de l'Hort al Solsonès denuncien la precarietat del centre mèdic que els dona servei. Asseguren que quan la metgessa titular no hi és, es queden sense atenció perquè ningú la cobreix i també lamenten que han desaparegut serveis com la pediatria o el que presten les llevadores. El centre sanitari del Solsonès afirma que es fa tot el possible per cobrir aquest servei.
1: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
2: Hola, bon dia. El Barça presenta avui oficialment Cancelo com a jugador. L'equip blaugrana està a punt per debutar a la Lliga després de guanyar ahir el Gamper per 2-1 contra l'Al Ahly egipci. Diumenge jugaran al camp de l'Elx. Avui comença a jugar-se la segona jornada de Lliga a la primera divisió de futbol amb el partit a Rayo Alavés a les 9 del vespre. Triomf de l'Atlètic de Madrid ahir contra el Màlaga 2-0. I avui comença a jugar-se la Supercopa Catalunya d'handbol amb el partit Sant Joan d'Espí Granollers, semifinals masculines a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat.
0: La tarda portarà un lleuger descens de la temperatura respecte a ahir. Núvols a molts indrets, potser amb més sol a ponent. No es descarten algunes tronades al Pirineu i de cara al vespre i la nit a punts costaners. Demà i demà passat el descens de temperatures es notarà a tot arreu i d'una manera molt més clara.
3: Trescat Info.

0: La una en punt, bon dia, us informa Òscar Callau. La policia desallotja els migrants que portaven setmanes dormint a la platja de Ceuta i els acull temporalment en dos centres de la ciutat autònoma. Mentrestant, Brussel·les insisteix que Espanya ha de retornar tots els migrants que van entrar massivament al juliol. L'empresa pública L'Energètica comença a instal·lar centenars de plaques als instituts catalans. L'objectiu és que el 2028 tots els centres amb la coberta apta tècnicament disposin de panell solar. L'energia solar podria ajudar a afrontar l'assignatura pendent de la climatització a les escoles. Passen a disposició judicial 5 dels detinguts a Lleida arran dels incidents dels últims dies entre grups de joves i membres de la comunitat pakistanesa i hindú. Els Mossos i la Guàrdia Urbana s'han reunit amb el col·lectiu per demanar-los col·laboració i animar-los a denunciar si són víctimes de delictes. Les quatre comarques de les Terres de l'Ebre freguen els 190.000 habitants després que l'any passat van marcar un nou rècord en el creixement demogràfic gràcies, sobretot, a l'arribada de persones migrants. Les dades de la Universitat Rovira i Virgili també indiquen millores en les xifres d'atur i la desigualtat entre la costa i l'interior. Els cellers i les cooperatives de la DEO Conca de Barberà comencen la verema amb unes previsions semblants a les de l'any passat, de prop d'un 1,5 milió de quilos de raïm. La collita s'ha avançat un parell de setmanes per les altes temperatures. Ara els preocupa que els aiguats intensos i les pedregades puguin afectar la collita. 13 ucraïnesos morts i una trentena de ferits per un atac massiu rus aquesta matinada que ha afectat sobretot Kiev. Les forces de Moscou han llançat dotzenes de míssils i drons. El president Zelensky ha denunciat la manca de munició per aturar-los. Prudència entre la comunitat científica per l'anunci d'una vacuna contra el melanoma. Hi ha consens sobre la importància d'aquest avenç científic, però remarquen que les farmacèutiques encara no n'han concretat resultats ni cost. Les companyies responsables, Moderna i Merck, asseguren que la vacuna ajuda a controlar el melanoma, retardar les metàstasis i les recaigudes. L'inèdit Empordà, el Festival de Cinema Documental Musical de Torroella de Montgrí, acaba la tercera edició ben consolidat. Per primer cop ha atorgat el Premi a Millor Documental Internacional. Aquest festival en marca Barcelona s'estén així a les comarques gironines.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: El Barça presenta avui oficialment Cancelo com a jugador per les tres pròximes temporades. L'equip blaugrana està a punt per debutar la Lliga diumenge al camp de l'Elx. Ahir van guanyar el Gamper, han superat 2-1 l'Ala, el Li egipci. Avui comença a jugar-se la segona jornada de primera divisió amb el Rayo a la vez a les 9 del vespre. Triomf de l'Atlètic de Madrid ahir contra Màlaga per 2-0. I avui comença la Supercopa Catalunya d'handbol amb el partit Sant Joan d'Espí Granollers, semifinals masculines a les 8 del vespre en aquesta localitat del Baix Llobregat.
0: I pel que fa al temps, la tarda portarà un lleuger descens de la temperatura respecte a ahir. Núvols a molts indrets, potser amb més sol a ponent. No es descarten algunes tronades al Pirineu i de cara al vespre i la nit a punts costaners. Demà i demà passat, el descens de temperatures es notarà tot arreu i d'una manera més clara.
1: 3CAT Info.

0: Pomà, Badalona.
1: Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 79 00. 93 184 79 00. Restaurant El Badiu.

Coneixes el restaurant El Badiu? Són a l'hotel Badalona Tower. El Badiu és un restaurant de cuina mediterrània amb tocs propis de la cuina catalana que cuida altament la nostra gastronomia. Tenen un horari superespecial i pots anar a dinar o a sopar des de les 13 fins les 22 hores. Ves a gaudir de la cuina del restaurant El Badiu de l'Hotel Tower de Badalona, Avinguda Navarra, número 6. I ja han inaugurat, com cada estiu, les terrasses del restaurant El Badiu. Ja ho saps, 3 hores d'aparcament gratuït amb estació de càrrega per al teu cotxe elèctric al mateix hotel. Per reservar, truca al 93 184 7900. 93 184 7900. Restaurant El Badiu.